tapa sota no dado MD. Tapa sota no dado MD. Tapa sota no dado MD. Tapa sota no dado MD. Tapa sota no dado MD. Tapa sota no dado MD. Tapa sota no dado MD. Tapa sota no dado MD. Tapa sota no dado MD. Tapa sota no dado MD.